0: mitjà de comunicació subvencionat per...
1: Bona vesprada. Compromís per València organitzarà una assemblea extraordinària per a ratificar a Mònica Oltra com a la seva candidata a l'Ajuntament de València davant les pròximes eleccions municipals al maig de 2027. La data acordada, és el pròxim 4 de juliol, segons ha informat la coalició valencianista. Sapiguen també que els estudiants de la Comunitat Valenciana que es van examinar de les proves d'accés a la universitat podran consultar els seus resultats demà divendres a través de la plataforma habilitada per la Generalitat a partir de la una del migdia. Serà necessari introduir les credencials personals per a poder accedir a les notes i els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2 del migdia, la resolució de les quals de la comissió gestora es farà pública el 19 de juny. Més coses, el Col·legi Ceu San Pablo inaugura a estes hores les noves instal·lacions després d'una renovació integral de part de l'antic seminari que està en Montcada, en el qual s'han invertit 18 milions d'euros. I Mamás en Acció presenta també a estes hores la seua aliança de col·laboració amb Palau Alameda per a continuar avançant en la seua labor d'acompanyament a xiquets que es troben hospitalitzats i estan sols. Són xiquets tutelats, víctimes de maltractaments o fills de famílies vulnerables. En pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han detingut a València a un dels fugitius més buscats de la República Txeca, al qual se l'acusa de defraudar més de 2 milions d'euros.
0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València,

0: Hola, Boro, què tal?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Jo tinc molta son.
0: Tu tens molta son?
1: Sí, que està mirant bàsquet a nit i ja entès que jo... Sí, primer vull el València Bàsquet, després vull els Knicks. M'ha xitat molt tard.
0: I com han quedat els Knicks? El València Bàsquet ja ho sabem.
1: Igual. És un calco de partit.
0: Ah, un calco de partit.
1: Sí, dos rècords històrics.
0: No seran el València Bàsquet els nous Knicks?
1: El Chelsea és molt de Knicks, també. I de NBA, t'ho contaré després, el Chelsea.
0: Jo soc més de sneakers.
1: Avui anem a conèixer les falles municipals.
2: No ho he escoltat.
1: Ahir tinguem la sort d'anar a Incliva, a l'Hospital Universitari, font espectacular, però espectacular perquè quan preguntes i tal, me diuen, tu saps els doctors que han parlat qui són? O sigui, autèntiques eminències en el món de la medicina a nivell mundial, no?
0: Uh-huh.
1: I estaven dient gràcies al món faller, gràcies de veritat per ajudar-me, gràcies per tal. I jo, claro, jo que presenti l'acte m'empuixi, te ho xure, m'isqué del cor, dic, gràcies a vosaltres, no? O sigui, que vosaltres salveu vides i vosaltres, el que fos el món faller, que jo me sentia superxicotet, és haver ajudat a través de Hop que se replegaren 15.000 euros.
0: Uh-huh.
1: Camisetes, tasses i demés, no? Però superxulo, no? El ninot que indulta la Feira Major, que s'entrega, que la directora de Sanitat digui, és que este ninot ara té una altra història, no? Perquè molta gent vindrà a Incliva i dirà, ostres, claro, i cada un imaginarà la història i este ninot porta més que tal. Uh-huh. Els metges diuen que este ninot, a banda d'un xiquet tocant la campaneta i una infermera de Superwoman era molt més, no? Era simbolitzava l'esperança, la força, la lluita. Che, te xure que dels actes més bonicos en els 30 anys que porta que havia assistit, perquè n'hi havia nanos.
0: Uh-huh.
1: Portaven ahí i tal, i super emocionant. No mos deixaren fer fotos, evidentment, ni volíem, però sí que se feren fotos ellos en la Feira Major, els nanos, xiquetes que eren falleres i tal, i, ostres, haver ajudat una cosa tan xula, pues jo que,
0: pues sí, que emocionant.
1: És superbonico, no? Mm. Vull conèixer les falles municipals. Pareix que se tancava un cicle
0: per a donar l'inici a un altre.
1: Vull saber el que mos presenta en el TAM d'Embaenas en Dixonia Jolís antes i Zabaix i Sanàbria. Està per a les Ares Prausa.

Les 9 del matí s'ha repetit una imatge a la qual ja ens té acostumats la comunitat educativa. L'estampa ha sigut una gran concentració en suport als sindicats que han participat en aquesta negociació. Concentració que s'ha convertit des de les 12 del migdia en una manifestació que està recorregant les principals vies de la ciutat de València per acabar en la plaça de la Verge. Els docents han tornat a reivindicar una educació pública de qualitat i la dimissió de la consellera Carme Ortí. Consellera! Sí, sí, sí.

0: Per cert, que la Conselleria d'Educació ha avançat avui que tot l'alumnat matriculat té garantida la seva continuïtat en la llengua base que van triar i per això habilitarà o reconvertirà algunes aules després de detectar que en algunes zones castellanoparlants no està satisfeta la demanda en valencià. Ho ha dit avui en declaracions als mitjans el director general d'Ordenació Educativa de la Generalitat, Ignacio Martínez, després de la denúncia que va fer associacions de famílies pel valencià.
1: Al final, si hi ha alumnes que estan en una llengua base ja escolaritzats i ara no opten per una altra i és una demanda suficient, es faria una reconversió d'una unitat. Ara bé, si al final, evidentment, no se pot garantir el dret als alumnes inicialment matriculats en una llengua a poder estar, el que es fa és habilitar noves unitats. Tot l'alumnat matriculat en una llengua base té garantida aquesta continuïtat. I després ja són les noves famílies a les quals intentem adaptar-nos a la seva demanda a través d'esta habilitació de noves unitats.
0: Un apunt més en clau educativa. Els estudiants de la Comunitat Valenciana que es van examinar de les proves d'accés a la Universitat de Pau podran consultar els seus resultats demà divendres a través de la plataforma habilitada per la Generalitat a partir de la 1 del migdia.
2: En Conforama te lo ponemos fácil para renovar tu casa. Aprovecha un 20% de descuento extra en una gran variedad de sofás, colchones, muebles. Precios realmente bajos solo del 12 al 16 de junio. Conforama.
0: I els missatges que han eixit a la llum del WhatsApp dels consellers el dia de la Dana han tingut ja moltes reaccions polítiques. La delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assegurat que li produeixen vergonya i dolor. Diu Bernabé que són una prova més de que el PP no va poder continuar mantenint a l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. És, assegura la delegada, indecent.
3: ¿De verdad en manos de quiénes estamos? Yo creo que el señor Pérez Llorca debería dar una muestra alguna vez de responsabilidad democrática. Señor Mazón, de verdad, no puede seguir estando donde está. Y es una vergüenza para la política valenciana que se le sigan parando.
0: Després de fer-se públics estos missatges, Compromís també ha demanat que tornen a compareixer Carlos Mazón i Salomé Pradas en la comissió d'investigació de la Dana en el Congrés. El seu síndic és Joan Baldoví.
4: Una vicepresidenta que diu que no sabia el que era el Secopi i estava en el Secopi. Un president que l'únic que estava interessat era del relat i un conseller d'educació que en lloc d'estar pendents de les escoles estava pendent de que la izquierda havia començat su campanyita. Pérez Llorca no té només que una eixida i és evidentment cessar a este govern d'incompetents, de cínics.
0: Per cert, que l'exconsejal d'Urbanisme de València amb el Partit Popular Jorge Bedver es troba hospitalitzat després d'haver patit un ictus. L'exedil va ingressar ahir de vesprada després de dimitir del seu càrrec de director general de Transparència de la Generalitat i sol·licitar la seva baixa temporal com a militant del Partit Popular. Tot això després de que dilluns l'Audiència Provincial confirmara la seva imputació en el cas Assut, en el sumari del qual Bedver apareix com a supòsit receptor de valuosos regals per part d'una trama corrupta que pagava mossegada per adjudicacions de contractes de l'Ajuntament en l'etapa de Rita Bàrbara. I els contem també que la Guàrdia Civil investiga la troballa de la meitat d'un cos humà en estat avançat de descomposició en la platja del Saler de València. El 112 rebia ahir un avís de l'aparició de les restes. La investigació se centra en esbrinar la identitat de la persona a la qual pertanyen. Les hipòtesis apunten a que podria tractar-se d'una persona que viatjava en una pastera. I a Castelló, la platja de Torre de la Sala Cabanes estarà tancada al bany fins nou avís després de detectar-se una elevada concentració d'una bactèria en les seues aigües. Castelló, Juanjo Tobar.
5: La incidència ha sigut comunicada per la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental durant els controls rutinaris que es realitzen per a garantir la seguretat de les zones de bany. La presència d'este bacteri és un indicador de contaminació fecal de l'aigua i pot comportar riscos per a la salut dels banyistes, com ara infeccions o problemes gastrointestinals. Davant d'aquests resultats, s'ha decretat la prohibició temporal de bany d'acord amb la normativa vigent. Mentrestant, es demana als veïns i visitants que respeten les senyalitzacions i restriccions establides.
0: I l'Ajuntament d'Alcoi ha inaugurat este migdia el museu dedicat al cantant Camilo VI Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: El cantante encargó al ayuntamiento la creación.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: S'ha obert avui un nou capítol pel que fa a la vaga educativa indefinida, que de moment ha quedat suspesa, que no desconvocada. Això significa que, a partir de demà, el professorat torna a fer classe, però mantindrà algunes de les seues mobilitzacions i podria tornar a la vaga en qualsevol moment. L'acampada a València s'ha alçat i la d'avui ha sigut l'última manifestació en l'horitzó. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Tenim també reaccions a aixòs whatsapps de Carlos Mazón amb els seus consellers el dia de la Dana i les primeres notícies estiuenques, com ara el dispositiu de la Conselleria de Sanitat per a aquest estiu o algun tancament de platja ja fins i tot. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Un mes exacte s'ha complit avui de la vaga educativa indefinida i el professorat tornarà demà a les aules. Quasi 5 setmanes completes d'aturades que han acabat amb una mesa de negociació, la d'avui, que s'ha tancat amb un acord parcial signat per 4 sindicats i un altre acord signat per un només. Crònica de Núria Moreno.
2: La novetat és l'acord sobre simplificació burocràtica que han signat tots els sindicats menys AMPE. El seu president, Lauren Bárcena, ha reconegut avanços, però demanava un calendari per a dotar

0: valenciana y buscando que esa formación sea la mejor para que puedan dar en sus clases y en las diferentes sessions la mejor calidad.
1: On no hi ha hagut gens d'enteniment perquè tots els sindicats han votat en contra en els punts de formació professional, infraestructures, inclusió, ràtios i plantilles. Maite Tarazona, UGT, Txelo Baix, Comissions Obreres, Marc Candela, STPB.
2: A les mobilitzacions i a la vaga educativa, els documents que teníem avui no teníem res a veure amb els que teníem a l'inici.
3: Pressupostos del 2027 hauran de veure referenciades i reflexades la resta de reivindicacions.
4: Hem avisat que la vaga no està desconvocada, està en suspensió, està interrompuda, però que la reactivarem en el moment que considerem necessari.
1: La negociació, segons ha explicat la consellera Carmen Ortiz, seguirà a partir d'ara amb meses sectorials encara sense data.
5: L'acord global té molts més camins per davant. La pujada salarial dels 200 euros mensuals, la climatització del 100% de les aules, la contractació de 5.000 nous docents, tot això continuarà negociant-se.
1: Preguntada la consellera per l'advertiment sindical que la vaga només està suspesa i es podria reactivar, ha dit que el seu departament no se sent amenaçat per cap convocatòria d'aturs.
6: L'estudiantat, que es va examinar, per cert, a la convocatòria ordinària de la prova d'accés a la universitat d'enguany, podrà consultar els seus resultats ja demà divendres, demà a la una, en punt, a la plataforma habilitada al respecte per la Generalitat. Així que molta sort a totes i a tots. Jornada també de reaccions al contingut del grup de WhatsApp de Carlos Mazón amb els seus consellers i conselleres, amb missatges de Mazón el dia de la Dana Comixe, inundat de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma. L'actual president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, no ha dit res avui al respecte. Si ho ha fet, per exemple, la delegada del govern central a la comunitat, la socialista Pilar Bernabé, assegura que aquests missatges li produeixen vergonya i dolor. Són missatges indecents, diu Bernabé.
7: ¿De verdad en manos de quiénes estamos? Yo creo que el señor Pérez Llorca debería dar una muestra alguna vez de responsabilidad democrática. Señor Mazón, de verdad, no puede seguir estando donde está. Y es una vergüenza para la política valenciana que se le sigan parando.
6: Compromís de demanar que tornen a compareixer Carlos Mazón i l'exconsellera Salomé Prades a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. El seu síndic és Joan Baldoví.
8: Una vicepresidenta que diu que no sabia lo que era el SECOPI i estava en el SECOPI. Un president que l'únic que estava interessat era del relat i un conseller d'educació que en lloc d'estar pendents de les escoles estava pendent de que la izquierda havia començat su campanyita. Pérez Llorca no té només que una eixida i és evidentment cessar a este govern d'incompetents, de cínics.
6: L'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de València amb el PP, Jorge Bellver, va acabar dimitint a última hora d'ahir com a director general de Transparència de la Generalitat. Ara es troba hospitalitzat després d'haver patit un ictus. Es troba, de fet, en estat molt greu, 24 hores després de la seva dimissió. Dilluns, l'Audiència de València confirmava la seva imputació al cas Assut de corrupció política, el sumari del qual Bellver apareix com a presumpte receptor de valuosos regals per part d'una trama corrupta que pagava mossegades per adjudicacions de contractes de l'Ajuntament a l'etapa de Rita Barberà, a l'etapa del Partit Popular. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francesc, ha manifestat avui que la Junta Local de Govern no va tindre coneixement d'aixòs contractes a l'empresa del marit d'una funcionària, unes presumptes irregularitats que es troben ara en fase d'investigació interna mentre esta empleada es troba suspesa. Onda Cero a Alacant, Pepe Requena.
9: Esdiario.es publica que la empresa del marido se constituyó 15 días antes de recibir el primer contrato en octubre del año pasado. Al tratarse de contratos menores, la Junta adjudicó dichos contratos en base al más beneficioso sin saber quién estaba detrás.
10: Aparece un presupuesto con un nom, un CIR y la propuesta económica que fan. Y en base a eso se adjudica. Per tant, no es pot saber si esa empresa estaba constituida en novembre o estaba constituida fea 20 años.
9: Toni Francesc también ha desvelado la existencia de varias denuncias internas por acoso laboral que se han cerrado sin conclusiones. Respecto a la funcionaria suspendida, está a la espera de que finalice la instrucción interna del caso.
11: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana... Coses aixina són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre.

0: Embassy Generalitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. Estem en directe, Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. El Tribunal Superior de Justícia Valencià confirma les penes d'entre 3 anys i mig i 7 anys de presó imposades a 5 membres de la coneguda com a secta de Vistabella del Maestrat per abusar sexualment de menors d'edat. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
2: La Sala Civil i Penal únicament ha estimat de manera parcial els recursos de dues de les condemnades, eliminant algunes agreujant, encara que manté intactes les penes de presó imposades per l'Audiència de Castelló. Els fets van ocórrer entre els anys 2007 i 2022 en una comunitat instal·lada a la masia La Chaparra de Vistabella, liderada per un home conegut com a Tío Toni, que va morir a la presó durant la instrucció de la causa. Segons la sentència, els menors van créixer en un entorn on s'imposaven creències i pràctiques sexuals sota la influència del líder. La resolució encara pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem.
1: També a Castelló, en este cas una notícia ben diferent, comença la temporada d'estiu i arriben notícies com esta. La platja de Torre de la Sal, a Cabanes, que ha reobert fa només uns minuts el bany després que els controls de qualitat d'aigua donaren positiu en contaminació fecal en les últimes hores. Segons l'Ajuntament, les anàlisis han tornat a donar valors dins dels límits habituals i, per tant, prendre el bany a Torre de la Sal torna a ser completament segur. La Conselleria de Sanitat destinarà enguany més de 85 milions d'euros per al seu dispositiu especial d'estiu, amb el qual es tracta de garantir l'assistència sanitària, sobretot, ja saben, a les zones de platja i les més turístiques. Està prevista també la contractació d'uns 9.000 professionals sanitaris, unes xifres que Sanitat reivindica com un esforç molt destacable, diuen, però que sindicats com Comissions Obreres qualifiquen d'insuficient. La seva secretària de Sanitat, Yolanda Fernández, considera que el dispositiu d'enguany cau en els mateixos errors que els d'estius passats.
3: No garantitza substitucions al 100%, no articula mesures per a no incrementar les llistes d'espera i és totalment opaco al voltant del tancament dels llits hospitalaris. El pla no es tradueix en millores reals, no incorpora compromisos concrets que permetisquen garantir una atenció de qualitat durant els mesos d'estiu.
1: Antella i Sumacàrcer, a la Ribera Alta, tornen a reclamar un any més un increment dels recursos davant la massificació de banyistes que patix el riu Xúquer al seu pas per estos dos municipis ara en estiu. Demanden concretament mitjans econòmics, humans i tècnics per a fer front a l'allau de turistes en considerar que aquest esforç, segons diuen, no ha de recaure exclusivament sobre els ajuntaments. L'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, que s'ha reunit recentment amb la delegació del Govern Central, amb policia i guàrdia civil, reconeix que localitats com la seua es veuen directament desbordades.
4: Una reivindicació que venim realitzant any rere any davant d'una situació que cada vegada és pitjor. Demanem un esforç simplement equivalent al que els ajuntaments, sense apenes recursos, fem. Un esforç que duplica i triplica les nostres plantilles de policia i, per tant, necessitem que aquesta gestió de la massificació ens ajuden a portar-la endavant de la millor manera possible.
1: Asaja Alacant afirma avui que la falta de mà d'obra comença a ser un dels principals problemes del camp. De fet, ha afectat negativament ja a la campanya del Nispro. L'organització agrària assegura que el 10% del fruit s'ha quedat a l'arbre per ixa falta de mà d'obra. Ramon Espinosa, que és el secretari tècnic d'Asaja Alacant, demana tant a la Generalitat com al Govern Central que seguen junts a la mateixa taula per a donar amb una solució conjunta a esta problemàtica.
5: Urge eliminar tanta rigidez administrativa para que la contratación de temporeros sea efectiva. Y también hay que hacer hincapié en la ordenación de los flujos migratorios para mejorar la oferta laboral. Y también proponer que se deleguen competencias a las comunidades autónomas, porque extranjería es una administración absolutamente saturada, está bloqueada, está paralizada.
1: Els treballadors i les treballadores del Servei de Neteja Municipal d'Alacant han convocat per unanimitat vaga per als pròxims dies 24 i 25 de juny, és a dir, per a l'últim dia de fogueres i l'endemà de la crema. El comitè d'empresa parla d'incompliment de promeses laborals per part de l'Ajuntament d'Alacant i el consistori respon que la tercera modificació del contracte de neteja ja està preparada per a finals d'este mes. De la crònica de successos hem de contar que la Guàrdia Civil està investigant la troballa de la meitat d'un cos humà en avançat estat de descomposició que ha sigut trobada a la platja del Saler, al sud de València. La investigació se centra ara en esbrinar la identitat de la persona a la qual pertanyen, així com les causes de la seva mort. Les principals hipòtesis apunten a que podria tractar-se d'una persona que viatja

0: viatjava en una pastera. A més, la Policia Nacional ha detingut a València un delinqüent fugitiu procedent de la República Txeca. Se'l buscava per estafar a una empresa amb un suposat carregament de combustible procedent de Venezuela, però que mai va arribar a materialitzar-se. Això va generar unes pèrdues de més de 2 milions d'euros a la companyia en qüestió. Se'l acusa d'un delicte de frau greu relacionat amb les institucions europees. I a Alcoi s'ha inaugurat avui el museu dedicat al cantant Camilo VI. És un espai cultural que reunirà més de 2.000 peces relacionades amb la trajectòria de l'artista de la capital de l'Alcoià, Juan Carlos Fresneda.
1: El cantante encargó al ayuntamiento la creación de este espacio en un edificio rehabilitado de la calle Camí y la custodia de diversos objetos cedidos por su familia, incluido su automóvil Mercedes-Benz, tal y como nos cuenta el concejal de Cultura, Juan Ignacio Trellis.
2: La simulación de un estudio de grabación y en instrumentos del propio artista Camilo VI, discos de art, fotografías, inclusive el seu coche ubicado en el patio del museo.
1: El recorrido incluye también un escenario multifuncional para conciertos y karaoke, además de un espacio dedicado al musical Jesucristo Superstar con un holograma del artista. 3 años antes de su muerte, el ayuntamiento concedió a Camilo VI los títulos de hijo predilecto y la medalla de oro de la ciudad, dando su nombre también a una de las principales avenidas de Alcoy.
0: Camilo VI. Arribem amb la crònica esportiva valenciana. Sergi López, hola.
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Arrenquem este bloc express d'esports en esta brúcula d'avui per a contar que ahir va guanyar València Bàsquet el seu primer partit davant el Joventut 118-117 i que demà les 8 és ixe segon partit i que el Llevant ha presentat un nou jugador. De fet, és el primer fitxatge d'este mercat estival, Enzo Bardelli, el francès que arriba per a reforçar el centre del camp en Castelló, mirant al Mundial amb la màxima representació de futbolistes en una cita mundialista per al Villarreal, fins a 8 jugadors i 2 batint el Castelló. Un més que el València, que només en té un. I en el conjunt il·licità, en ells, te conte que estan buscant entrenador i ojo, perquè el que sona és Pablo Hernández, el que és tècnic del Castelló i que és un dels candidats a la banqueta del conjunt il·licità. I un altre apunt de bàsquet, en este cas en la província d'Alacant, perquè Lucentum ha decidit que puja el pressupost un 20% per a tractar l'ascens a l'ACB la pròxima temporada. I sí que l'actualitat, com te dic, mira el futbol, mira el Mundial. Avui arrenca aquesta fita mundialista amb aquest partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica.
0: I poc a dir a la informació de l'horatge perquè l'estabilitat continua sent l'única protagonista a la nostra atmosfera. Sol, algun núvol puntual i temperatures també estables i sense canvis, encara que es preveu que pugen de cara a este pròxim cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 11 de juny de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, per descomptat, l'última hora de l'actualitat esportiva, a la brújula amb José Miguel Azpiroz i després Radio Estadio Selecció. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
6: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank válido este mes.
7: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces. Mira.